0: Són dos quarts de dues.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia. El papa Lleó XIV continua la seva visita a Espanya, de moment a Madrid. Avui, entre actes litúrgics, la seva agenda destaca una cita amb les víctimes de la pederàstia a l'Església, una trobada que s'ha hagut de forçar i que finalment no satisfà les organitzacions de víctimes que denuncien que el Vaticà ha volgut controlar la reunió i no les ha convidat, sinó a víctimes desconegudes que no facin gaire soroll. En aquesta edició cap de setmana sentirem la veu de les víctimes, que consideren que el papa ha perdut l'ocasió de reparar veritablement les persones que han patit els abusos de l'Església. Parlarem amb Miguel Ángel Hurtado, que va destapar aquestes pràctiques a l'abadia de Montserrat abans de l'acte que tenen previst de fer les organitzacions de víctimes a primera hora de la tarda davant l'Anunciatura Vaticana a Madrid. I repassarem els preparatius per a la visita papal a Catalunya i les afectacions que provocaran la mobilitat. Des de la Generalitat insisteixen en el teletreball sempre que sigui possible. La previsió del temps, a Emet, Juan Carlos Pinya.
2: Bona tarda, què tal? Avui, jornada estable a Catalunya, encara que durant les pròximes hores al Pirineu creixeran núvols d'evolució que podrien deixar algun ruixat ocasionalment amb tempesta. Les temperatures diurnes avui es mantenen amb pocs canvis. Podem arribar a màximes de 32 graus a Lleida, 29 a Girona, 26 a Barcelona, 25 a Tarragona. Demà dilluns, dia d'ambient assolellat, encara que a la tarda al Pirineu tornarem a tenir núvols d'evolució amb més ruixats acompanyats de tempesta. Així mateix, les temperatures diurnes seguiran pujant i se preveuen màximes de 34 graus a Lleida, 30 a Girona, 27 a Barcelona, 26 a Tarragona. És una informació d'EMET.
0: Amb l'Albert Bacas als comandaments tècnics, l'Alejandro Pacho a control central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: Les acusacions de pederàstia a l'Església i de falta d'actuació davant d'aquestes pràctiques són visibles en aquesta visita del papa a l'estat espanyol. L'arquebisbat de Barcelona ha fet públic un comunicat on nega que l'actual arquebisbe, Joan Josep Omella, conegués i encobrís aquestes pràctiques. A la seva intervenció davant el pontífex, el rei Felip VI també s'hi referia aquest dissabte, tot dient que no són majoria i destacant la fermesa del papa davant d'aquests episodis, segons el monarca. No opinen el mateix les víctimes. En la visita a Espanya del papa s'ha inclòs

0: a víctimes amb perfil baix que legítimament han decidit processar el seu dolor de forma privada, sense parlar públicament amb els mitjans, i ha deixat de banda els activistes que han denunciat públicament durant l'última dècada la mala gestió dels casos per part de la jerarquia catòlica espanyola. Llavors, el que queda clar és que el papa sí, es reuneix amb les víctimes, però no vol reunir-se amb víctimes que li facin preguntes incòmodes i que li posin sobre la taula reivindicacions que no està disposat a escoltar. Com, per exemple, que l'abadia Montserrat ha d'indemnitzar totes les víctimes. Era o sigui, el primer viatge a Espanya d'un papa en els últims 15 anys. En aquests anys han sortit a la llum moltíssims casos d'abusos sexuals, llavors el papa no podia venir a Espanya sense reunir-se amb víctimes, hagués sigut un escàndol, però el que intenta és que sigui una reunió controlada estrictament per la jerarquia catòlica perquè no doni mala imatge i no afecti l'agenda papal i el missatge que volen donar. Si invitessin els activistes, ells saben que després de la reunió els activistes farien roda de premsa i explicaríem el contingut amb la reunió, explicaríem què li hem demanat al papa, explicaríem les nostres reivindicacions, ens donarien altaveu, i és una cosa que els bisbes no volen. Llavors el papa està premiant a les víctimes que tenen un perfil baix i castigant a les víctimes que parlen amb mitjans.
1: Què teniu previst fer quan el papa arribi aquí a Catalunya dimarts i dimecres?
0: Bueno, jo vaig escriure, com primer denunciant del cas Montserrat, una carta al Vaticà fa un mes, en la qual explicava per què era molt mala idea i un insult a les víctimes anar a Montserrat, que és la zona zero de la pederàstia clerical catalana. Li vaig explicar al papa que Montserrat és la primera institució catòlica que s'ha declarada insumissa moral a l'estat espanyol. Això vol dir que s'ha despenjat de l'acord de reparació Església-Estat i que ha dit clarament que ells, si no hi ha una sentència judicial, no indemnitzen a les víctimes, que per motius morals i ètics no se senten responsables i no pagaran indemnitzacions. Llavors, vam enviar aquesta carta al papa. A dia d'avui no hem rebut resposta. No ens ha explicat per què hi va i quines mesures pensa prendre per aconseguir que Montserrat, com la resta d'institucions catòliques de l'Estat, indemnitzi les víctimes. Llavors, bueno, doncs, si el papa continua anant, a pesar de que fa un mes li vam demanar i explicar que no hi anés, doncs nosaltres faríem escoltar la nostra veu. I com ho farem exactament, doncs, dependrà molt de la seguretat que hi hagi a Montserrat durant la visita.
1: No anuncio quines seran aquestes mobilitzacions, però sí que teniu previst fer alguna acció aprofitant la visita del papa. Doncs Miguel Hurtado, víctima de la pederàstia a l'Església, la persona que va destapar els casos a l'abadia de Montserrat, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies.
1: I polèmica a sa banda, la visita del papa es considera un acte de gran relleu per a Catalunya i Espanya. El papa serà a casa nostra dos dies, dimarts i dimecres, en què té una atapeïda agenda amb actes religiosos a la catedral, Montserrat, l'Estadi Olímpic de Montjuïc i la Sagrada Família, punt neuràlgic d'aquest viatge, on hi ha altres cites destacades que repassem amb l'Helena Pérez.
2: L'agenda del papa a Catalunya començarà dimarts cap a 1:15 quan arribi a l'aeroport de Barcelona. Des d'allà marxarà directament cap a la catedral, on serà rebut pel cardenal i arcabisbe de la ciutat, Joan Josep Omella, i allà presidirà l'ofici de la litúrgia de les hores. Després de dinar al Palau Episcopal, on s'allotjarà mentre estigui a Barcelona, el Sant Pare marxarà cap a Montjuïc, on protagonitzarà l'acte més multitudinari del seu primer dia. Sergio Dalma, Conxita o Alfred García són alguns dels músics que amenitzaran l'espera fins que a 8:00 arribi el pontífex en el Papa Mòbil per presidir una vigília d'oració davant unes 40.000 persones. Tres joves podran fer-li preguntes i hi haurà, a més, uns 50 punts de confessió en un estadi on l'escenografia estarà inspirada en Gaudí i el Mediterrani. Ja dimecres, el Sant Pare anirà a Montserrat, però de camí pararà a la presó de Cambrians, una visita breu d'uns 20 minuts on es trobarà amb una vuitantena de presos i preses. Dues d'elles compartiran el seu testimoni amb Lleó 14. Una és la Montserrat.
3: Estoy nerviosilla, normal, porque esto pasa una vez en la vida, es más fácil que te toque la lotería a que puedas hablar con el padre.
2: I després arribarà ja a Montserrat, coincidint amb la recta final d'una celebració molt especial. Bernat Juliol és el coordinador dels preparatius allà.
4: Una conclusió del mil·lenari, doncs, que no ens esperàvem i que serà el segell final.

0: històric a la celebració dels 1000 anys de la fundació del monestir.
1: L'Escolania de Montserrat regalarà al papa el cant del Virolà i després beneirà la Moreneta. D'allà marxarà al barri del Raval de Barcelona per visitar l'església de Sant Agustí i cap a 1:15 arribarà el moment més esperat de la visita del papa, el de la Sagrada Família, l'obra mestra d'Antoni Gaudí, que si tot va bé haurà pogut observar a vista d'ocell quan voli de Madrid a Barcelona. Almenys és la intenció que té el comandant d'Ibèria que el portarà.
2: Si tenemos suerte y la meteorología acompaña, mi intención es pasar cerca de la Sagrada Família para que el Santo Padre tenga una vista especial.
1: Allà s'oficiarà una missa solemne en part de l'homilia en català per retre homenatge al llegat de Gaudí i el Sant Pare sortirà per la façana del naixement per beneir la Torre de Jesucrist, la més alta de la Sagrada Família amb 172 metres i mig d'alçada i la creu central.
3: Gràcies, Helena. La visita del papa posarà a prova la mobilitat a Barcelona per les estrictes mesures de seguretat que comporta. Per això, des de la Generalitat recomanen fer teletreball a qui s'ho pugui permetre. Hi haurà talls de carrers i restriccions de trànsit ja des d'aquest dilluns als districtes de Ciutat Vella, Montjuïc i l'Eixample. Per facilitar els desplaçaments, es reforçarà el transport públic i també els serveis d'emergències i policials per garantir que els actes es faran amb seguretat i normalitat. Un dels punts destacats és la Sagrada Família, on el papa farà la benedicció de la Torre de Jesús, que culmina l'obra arquitectònica més universal i emblemàtica d'Antoni Gaudí, tot just en el seu centenari. És també el principal reclam turístic de Catalunya. Àlex Aloy, bon dia.
4: Bon dia. L'entorn de la Sagrada Família està tot pràcticament enllestit per l'arribada de Lleó 14. Els operaris finalitzen el muntatge de les plataformes, s'incrementa la presència policial i els cartells grocs adverteixen dels talls dels carrers que començaran progressivament demà. El dia més complicat serà dimecres. La zona viurà l'impacte més intens pel que fa a les restriccions a la mobilitat, amb controls d'accessos, talls, la prohibició d'aparcar una quinzena de carrers i l'aturada de metro de Sagrada Família inoperativa. Alguns dels veïns amb qui hem pogut parlar parlen de mal de cap i poca informació.
5: Per mi no és just. Hòstia, pues és que és passar-se. No hi ha metro al dia 10, no hi ha autobús. És dir...
6: Ens estan traient tot el que són els containers, la gent no pot passar, vull dir, la família potser no sé si podrà vindre a casa, que venen cada dia.
7: Si ja tenim problemes de convivència i de civisme, això es multiplica per 100. O sigui, és un autèntic daltabaix, empitjora moltíssim el nostre dia a dia.
8: La valoració és negativa. Negativa per la falta d'informació i per la falta de control i de previsió que ha tingut l'Ajuntament de Barcelona.
4: Els restauradors i comerciants de la zona també es troben desconcertats. Alguns, com Salvatore, propietari d'un restaurant, encara no sap si els 25 treballadors podran arribar a fer feina. D'altres, com la dependenta d'una floristeria, ja avança que tancaran.
9: Sabemos que tenemos que quitar la terraza, esa la quitamos tranquilamente per la seguridad, pero los trabajadores que vienen de afuera, ¿cómo entra aquí?
10: Para estar pendiente de que no se dañen plantas y tal, es mejor cerrar.
4: Més enllà dels problemes que crea per la mobilitat, la visita del papa il·lusiona per qui desitja veure'l de prop.
11: Em fa molta il·lusió i segurament que el podré veure, passar per davant de casa.
12: Para mí es algo grande, porque yo allí donde va está él, quizá no vaya, y si viene él aquí lo veré.
13: Encima es un honor todavía, es un honor de tener al lado de casa.
14: És una visita positiva per Barcelona.
4: Els qui no cessen tot i la visita del papa són els turistes que continuen admirant bocabadats l'obra de Gaudí.
3: Ferran Sáez és filòsof i professor de la Universitat de Ramon Llull. Benvingut.
15: Hola, què tal?
3: Qui és aquest papa Lleó XIV? Qui és Robert Prevost?
15: Bé, Robert Prevost és una persona amb una trajectòria important, no només a nivell pastoral, sinó també acadèmica. És matemàtic, té una formació interessant, no?, dins de... d'aquest àmbit en el que solen predominar més aviat els estudis de lletres, no? I, per tant, jo crec que és una persona prou atractiva com per fer-li cas, diguem-ne, no?
3: Uh-huh. Era prou desconegut el primer papa d'origen nord-americà, tot i que molt relacionat amb el Perú, un papa agustí. Sempre es fan comparacions amb el papa anterior, no? I també s'han fet comparacions amb el papa Francesc i el papa Lleó XIV.
15: Sí, això és inevitable, jo crec que és normal. El que passa que en aquest cas, com que la figura del papa Francesc doncs va ser, molt marcada, no? Molt, podríem dir, amb un perfil molt important, En aquest cas quedava, el papa actual, Lleó XIV, quedava com desdibuixat. No? Sí que té un altre estil molt diferent, considerablement diferent, però entre els dos hi ha una continuïtat.
3: Mm-hmm. Què podem esperar del pontificat de Lleó XIV?
15: Això és una pregunta que, malauradament, doncs, no la sé, no? Però mm-hmm. el que sí que de moment podem preveure, no?, és el d'una figura molt prudent en el bon sentit de la paraula. A mi em dona la impressió que és un home prudent en el sentit d'actuar sàviament.
3: Els grans reptes que té ara mateix l'Església, professor Sáez, per tal d'adaptar-se als nous temps, un dels punts importants és el paper de les dones a l'Església i també la competència d'altres esglésies que estan guanyant molts feligresos en un moment en què hi ha una mena de crisi de fe a Occident.
15: Sí. En el cas del paper de la dona a l'Església, jo crec que això es va corregint a poc a poc, no? Perquè, evidentment, és una situació que probablement no sigui la més adequada, no? Una altra cosa és el tema de l'ordenació sacerdotal, que això és una qüestió més de caràcter teològic, no? I això és una cosa més, jo crec que més complicada, no? Tot i així, s'estan fent avenços que fa no gaire eren inimaginables. No? I pel que fa a l'avenç, diguem-ne, de certes confessions evangèliques, sobretot a Llatinoamèrica, doncs bé, jo crec que això s'està començant a matisar bastant. No? Per exemple, en el cas de l'evangelisme nord-americà, s'ha afilerat en posicions que més que d'extrema dreta són pràcticament troglodítiques, no? I en el cas del missatge, podríem dir, més obert o fins i tot progressista, no?, del papa Lleó XIV, jo crec que pot fer variar aquesta balança que semblava inclinar-se primer molt cap en una banda i ara ja no s'està inclinant tant, no?
3: Els reptes de l'Església Catòlica, també està tot el tema dels abusos a l'Església i sense oblidar el paper que té també el papa com a pont de cultures, entre cultures, per treballar per la pau en un món on hi ha tantes guerres. Professor Ferran Sáez, filòsof, professor de la Universitat Ramon Llull, moltíssimes gràcies.
15: Gràcies a vosaltres.
16: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
3: Es ratifica la vaga de dimarts al sector de l'educació, tot coincidint amb l'arribada del papa a Barcelona i l'inici de les proves de la selectivitat. Els sindicats convocants fan una crida a bloquejar Catalunya, però ho han previst tot per tal que les mobilitzacions no afectin els alumnes de l'ESPAU i puguin arribar bé als exàmens. També han convocat una manifestació per d'aquí una setmana, diumenge 14, a Barcelona. Yolanda Segura és la portaveu del sindicat USTEC.
17: Farem les accions i mobilitzacions a partir de les 9 per facilitar que l'alumnat pugui arribar a les seus a fer les proves i també s'ha acordat que el dia 14 hi haurà una manifestació que anirà de Jardinets de Gràcia fins a Plaça de Catalunya amb els horaris a concretar.
3: I un 82% dels catalans estan disposats a anar a la vaga general per l'habitatge. Aquest és el resultat de la macroenquesta que es va fer ahir en una quarantena de municipis de tot Catalunya. S'han fet més de 10.000 enquestes amb aquest resultat. Rubén Páez, portaveu de la plataforma Viure ens costa la vida.
18: 9 de cada 10 catalans diuen que volen baixar els lloguers per llei. 9 de cada 10 diuen que volen que sigui obligatòria pujar els salaris i les pensions al mateix ritme que l'IPC. I també 9 de cada 10 volen que posem límits de preu als productes bàsics. I el que és més important, el 82%, és a dir, 8 de cada 10 catalans, estan disposats a anar a una vaga general pel tema de l'habitatge. Són clarament un mandat popular que ens diu que Catalunya vol anar cap a la vaga.
3: Els 5 catalans del creuer Ondius, on es va declarar un brot d'antivirus, ja són a casa, on continuarà el protocol d'aïllament després de donar negatiu a les proves que els van practicar aquest dissabte. Amb aquest resultat han rebut l'alta a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Tots els pacients han rebut ja l'alta, tret de la persona que va donar positiu. Ara continuaran en observació mèdica al seu domicili 14 dies més fins a completar els 42 que marca el protocol.
16: Edició cap de setmana.
3: Aquesta mitjanit s'estrena a Ràdio Nacional el documental sonor Antoni Gaudí, Un siglo sin el genio, amb la Sagrada Família com a fil conductor per a desentrellar un llegat que desafia el temps i tot l'establert del món de l'art. Tot just avui fa 100 anys del fatídic accident de tramvia que va acabar amb la vida del nostre arquitecte més universal. Aquesta tarda a les 6 es descobrirà una placa en el lloc on va ser atropellat a la Gran Via de Barcelona. I a la mitjanit, a Ràdio Nacional i Ràdio 5, Un siglo sin el genio, amb guió d'Agnès Batlle i la realització de Maica Aguilera.
19: Ens situem a 6:45 de la tarda d'aquell 7 de juny de 1926, a la Gran Via de Barcelona. El seu aspecte el va fer irreconeixible. Portava anys entregat en cos i ànima a la seva obra magna. El van confondre amb un indigent. Quan se'n va descobrir la identitat, el seu estat ja era molt greu. Va morir 3 dies més tard, el 10 de juny, a l'Hospital de la Santa Creu, el dels pobres. El seu funeral és clau per entendre qui i com era. La burgesia de l'època l'havia arraconat, però el dia del seu comiat els veïns es van organitzar per homenatjar-lo i la seva comitiva fúnebre va ser multitudinària.
20: La ciutat se paralizó para despedirle. Todos los establecimientos estaban cerrados.
19: Des de la seva tomba a la cripta de la Sagrada Família ens situem al present. D'allí recorrem l'embrió del temple i pugem als pisos superiors per supervisar l'obra amb el seu arquitecte director, Jordi Faulí. Des de les alçades ens explica el que queda per acabar. Però la Sagrada Família és l'obra culminant de molts assajos i aprenentatges previs. Ens endinsem en la seva infància, visitem la universitat i coneixem els seus projectes inèdits de final de carrera. Fem la ruta pel Gaudí més desconegut, edificis fora dels recorreguts turístics que li van servir de banc de proves per experimentar en formes, llum i simbologia. Sense oblidar tampoc els més emblemàtics de la ciutat, fins a arribar a la seva obra més emblemàtica. Més d'un segle d'història del monument més visitat de tot l'estat, en directe aquesta mitjanit per Ràdio Nacional i Ràdio 5, i a la carta i en format podcast a RTVE Audio i Documentos RNE.
21: La obra de la Sagrada Família va lenta porque el amo de esta obra no tiene prisa.
3: Sorpresa nit al Primavera Sound, la cantant nord-americana Olivia Rodrigo va fer una actuació sorpresa al festival, un festival que s'acomiada amb 287.000 persones assistents. Són 6.000 menys que l'any passat i els organitzadors preveuen que hauran de tornar unes 15.000 entrades a causa de la cancel·lació de concerts, com el de Batgeal i Massive Attack dijous passat per culpa de la pluja. La devolució de l'import de les entrades es podrà demanar a partir de demà, però no afectarà el preu dels abonaments. La gran sorpresa de la nit, com dèiem, va ser l'actuació d'aquesta californiana Olivia Rodrigo, que va protagonitzar un dels moments de la nit quan va fer pujar a l'escenari Robert Smith, cantant de The Cure. I més sorpreses, l'aparició dels presidents Pedro Sánchez i Salvador Illa. Avui actuen Greta, Blondie, Josep Capriati i Carl Cox, que tanquen aquest festival Primavera Sound. Tornaran del 3 al 5 de juny de l'any que ve, al Parc del Fòrum, on continuaran com a mínim fins l'any 2030.